faru ñaw la nexé jëm dem jëm yeleer tu fandu mbé ser mbé glé min mbé jëp